0: Las primarias dan sensación de debate, conectan al partido con los ciudadanos y despiertan interés en los más desactivados. Son un síntoma de horizontalidad, pero para hacerlas con garantías y equilibrios hay que creérselas y no admitir públicamente que presentarse es una deslealtad. Aunque todos sepamos y seamos conscientes de que el rebelde siempre genera más simpatía entre los simpatizantes. Solo hay que repasar la historia del PSOE para darnos cuenta de que las primarias las carga el diablo. Y si no, que se lo digan al ex rebelde Pedro Sánchez. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
1: Hasta mañana, Eva Garoja. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. La información sigue en las mañanas de Radio Nacional, ahora con las territoriales de la Radio Pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimecres 15 de juliol, són 8:45 del matí i l'onada de calor toca sostre aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin els 40 graus a bona part del territori i que siguin especialment dures a comarques com els Vallesos o el Baix Llobregat. Per tot plegat, les autoritats fan una crida a la prudència, especialment davant el risc elevat d'incendi extrem avui a més d'un centenar de municipis. En aquest sentit, fa uns minuts hem conegut que els bombers ja han estabilitzat el foc que cremava des d'ahir a Rubió, a l'Anoia. En aquest sentit, ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET Juan Carlos Piña.
4: Bon dia. Continuem avui amb temps estable a Catalunya en un dia en què s'intensifica la calor i pugen les temperatures, més notablement al litoral i prelitoral. Màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la comunitat. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona, Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de la component sud al litoral, excepte el de Tarragona, on bufa de la component sud-est. A la resta de Catalunya, vent fluix variable tendint durant la tarda a la component oest i amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres amb aquests accidents diversos, en aquest cas a la xarxa viària catalana, doncs que a hores d'ara recordem que el primer d'ells continua tallant la calçada de la BP-4653 en dos sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. El segon accident continua també tallant un carril a la ronda litoral de Barcelona en sentit sud i que des de Sant Adrià de Besòs deixa encara 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril de circulació tallat per la AB7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 3 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquests accidents, també parlem de 3 avaries actives. Dues d'elles han estat a la A2 en direcció Lleida, on cadascuna talla un carril de circulació. Una ha estat a l'altura de Cervera i l'altra de Castellbisbal. La tercera avaria, en aquest cas, ha estat a la AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que ja deixa els vehicles al voral, però continuen provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, cues des del nus de la Trinitat, que de retruc afecten també a la ronda de dalt, en sentit sud, amb cues fins a la Vall d'Hebron. També continua activa aquesta congestió habitual des del Llobregat cap a Barcelona i al Vallès afegim retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Avui ha convocada una nova jornada de vaga a Renfe. Els serveis mínims a Catalunya són de 2 de cada 3 trens en hora punta i després la resta de la jornada només circularan 1 de cada 3 combois. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. L'onada de calor arriba al seu pic aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin el llindar dels 40 graus a gran part del territori català i en alguns punts, fins i tot, superin els 42. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les temperatures poden ser extremes a zones com el Vallès o el Baix Llobregat. Davant aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar les precaucions. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Volem tornar a fer una crida a la població, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per extremar la precaució i tenir molt present, primer, les mesures d'autoprotecció de la ciutadania davant d'aquestes onades de calor, doncs no tenir exposicions no necessàries en les màximes hores d'insolació, buscar els refugis climàtics, hidratar-se convenientment.
3: Avui, 111 municipis de 20 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal i es manté l'accés restringit a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers fan front a un nou episodi de simultaneïtat d'incendis. Durant aquesta nit han treballat per extingir els focs que cremen a Rubió, a l'Anoia, i a Cunit, al Baix Penedès, que ja estan estabilitzats. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. Fa uns minuts els bombers han donat per estabilitzat el foc a Rubió després de treballar-hi durant la nit amb un centenar d'efectius i una vintena de dotacions. De cara a aquest matí, preocupa la intensitat del flanc dret perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de 47 hectàrees, majoritàriament forestals, i n'estan investigant les causes. D'altra banda, a Cunit, els bombers han pogut estabilitzar el foc aquest dimarts al vespre. L'incendi va obligar a confinar tres urbanitzacions de Cunit i Castellet i la Jornal, un confinament que ja s'ha aixecat. I s'ha controlat també l'incendi a Aigua Múrcia, que cremava des de diumenge i que ha calcinat unes 154 hectàrees.
3: Gràcies, Àlex. En aquest context de calor, també precaució a l'hora del bany. En les últimes hores hem conegut la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi de Manlleu, a Osona. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquest vespre. Rosa Quillet.
8: Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens que estaven desapareguts des de dilluns, quan els pares dels menors van denunciar que després d'anar a jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Aleshores, els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i ahir al migdia van trobar dos cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels dos menors. Les víctimes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
3: Primers moviments a la plana municipal a menys d'un any per a les eleccions. Junts abandona el govern municipal de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria, Àlex.
7: La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis assegura que el partit marxa perquè ja no podia influir en l'acció de govern i acusa l'alcalde d'haver relegat projectes prioritaris per Junts. Per a l'alcalde Lluc Salelles, la sortida dels juntaires és un error i acusa la formació d'actuar per interessos electorals.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària.
10: I ens sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió, però ens adaptem.
3: I a Cambrils, al Baix Camp, el regidor de Junts, Enric Daza, serà el nou cap de llista d'Aliança Catalana als comicis de l'any vinent.
7: Diu que ha perdut la confiança a la directiva local del partit i que la seva intenció és acabar el mandat sense deixar el grup municipal. Les dues altres regidores de Junts per Cambrils no el seguiran cap a la formació d'ultradreta. Teresa Recasens, una d'elles, diu que no ha pactat res amb Aliança.
11: Que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut i continuo pensant que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
3: I el Parlament deixa en falta lleu els expedients contra dos diputats de Vox i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per un presumpte delicte d'odi, Elena García.
12: Quan Garriga veu Torquemada i Orriols una cacera de bruixes, el Parlament considera una falta lleu que la cap d'Aliança assenyali sistemàticament la republicana Driouech pel vel islàmic i Esquerra per blanquejar la submissió de les dones. Però proposa portar la fiscalia d'odi als atacs islamòfobs. Castellà, Junts, president de la Comissió de l'Estatut del Diputat.
13: Hi ha una falta lleu. Es conculca l'article 7, que de fet el que demana és el no assenyalament i el respecte entre diputats.
12: El Parlament veu igual de lleu que el portaveu de Vox, Garriga, relacioni els socialistes amb drogues i putes pel cascoldo, mentre circumscriuen la llibertat d'expressió que l'ultra Calvet responsabilitzi la consellera Martínez Bravo de la corrupció a la Dagaia. La mesa decidirà les sancions, però la comissió urgeix a reformar el reglament per dotar-les de rang de llei quan acumula quatre nous expedients contra Vox, Terrades per amenaçar Driouech amb la deportació, Calvet negar morts per racisme, Villafranca acusar la CUP de delinqüents i García Fuster, com Garriga, de titllar companys de vulgar assassí.
3: I encara al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, evita donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Tant ella com Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos, estaven citats ahir al Parlament, Sergi Bassoles.
14: La consellera d'Interior començava la seva intervenció a la Cambra Legislativa Catalana criticant el marc de la compareixença.
15: Parlar del cos de Mossos d'Esquadra en una comissió d'investigació sobre infiltració dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels països catalans i sobre espionatge amb programari espia del Regne d'Espanya ens sembla que no és el més adequat per la pulcritud dels procediments.
14: I tant ella com el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, carregaven de valent afirmant que s'havia alterat l'ordre del dia.
16: Aquesta comissió, en cap moment, llevat d'ara, ha tingut un enfocament cap al cos de Mossos d'Esquadra. No era objecte d'aquesta comissió.
14: I malgrat rebutjar donar detalls de la informació reservada oberta arran dels fets, al·legant que el cas està judicialitzat, Núria Parlon qualificava així aquella praxi que tanta polseguera continua aixecant.
15: Una operació maldestra, mal plantejada, inoportuna.
14: Trapero, de la seva banda, tot i la defensa aferrissada de la tasca dels efectius d'informació dels Mossos, enviava un missatge de tranquil·litat.
16: Que les actuacions de captació d'informació ni són generalitzades ni es fan de manera indiscriminada.
14: Tant la consellera com el director general de la policia recordaven que s'han modificat els protocols interns per evitar que una actuació així es torni a repetir.
3: Els sindicats educatius demanen la dimissió tant de Parlon com de Trapero i veuen insuficients les compareixences al Parlament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
17: Davant de la falta de respostes i sembla doncs, la falta de voluntat de donar aquestes respostes, nosaltres, USTEC Estesa, ens reiterem en demanar la destitució del director Trapero i de la dimissió immediata de la consellera d'Interior per inoperància i per falta de responsabilitat.
3: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. Així han sonat les celebracions a diversos municipis aquesta passada nit per la classificació de la selecció espanyola a la final del Mundial, entre elles a la plaça Catalunya de Barcelona. L'equip, recordem, compta amb 9 catalans. Encara sobre futbol estem pendents de conèixer l'abast de la lesió al genoll dret de Frenkie de Jong després del Mundial. El club està pendent d'un informe mèdic. I aquest dimecres aterra a Barcelona el davanter alemany Karim Adeyemi, futura incorporació del Barça. També estem pendents de l'anunci oficial del seu fitxatge. El club blaugrana del banda va anunciar ahir la desvinculació del tècnic del primer equip de bàsquet, Xavi Pascual, que fitxa pel Dubai fins al 2029. Tot apunta que el nou tècnic blaugrana serà Alexander Sekulic. I a la segona divisió de futbol, el Girona ha presentat dues noves incorporacions als migcampistes Ivan Morante i Ethan González. Sis joves han estat distingits amb els Premis Princesa de Girona per les seves trajectòries. Aquest dimarts al vespre han estat entregats en una gala al Gran Teatre del Liceu encapçalada per la família reial. Al seu discurs, el rei Felip VI ha reivindicat la importància de sumar esforços i treballar en col·laboració i ha tancat la princesa Leonor.
18: I fins aquí els meus sis intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests sis creadors de pensament i coneixement, més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
3: Els sis guardonats treballen en projectes d'astronomia, inclusió social, economia o empresa. I la Beckett i el Festival Grec presenten el número 16 dels Arcans Majors, el nou text d'Oriol Puiggrau, autor resident de la sala aquesta temporada. La història d'una casa és el fil conductor d'aquest espectacle travessat per la màgia, l'espiritualitat i la mística. Marta Orquín.
19: Una casa als afores d'un poble de Catalunya on s'hi han celebrat moltes festes i han orbitat des de mags i hippies a desertors de la Unió Soviètica és el nucli d'aquesta obra.
20: Es va comprar una casa enmig de la muntanya i no sortia d'allà.
19: Una periodista anirà descobrint a través d'entrevistes aquestes històries en un viatge pel temps, des de festes hippies als 80, raves del 2026 i per una constel·lació de personatges vinculats amb la casa.
21: Una espècie d'epicentre espiritual i col·lectiu. I la peça, bàsicament, doncs, desplega molts arbres genealògics, tots vinculats a aquesta casa, com un viatge a través de la història de la casa, desplegant tota una sèrie de personatges que d'alguna manera estan o en una recerca espiritual o que estan atravessats per algun tipus de necessitat de connectar amb alguna cosa més gran.
22: La casa no hi era.
19: Oriol Puiggrau estrena la Beckett al número 16 dels Arcans Majors. El títol fa referència a una carta del tarot, un dels molts símbols del nou espectacle de l'autor de Karaoke Lúcia i Massa Brillant, una peça mística que parla de l'espiritualitat en aquesta època apocalíptica, de la família, l'herència i el pas del temps, protagonitzada per Lluïsa Castell, Mariona Pagès, Alba Pujol i Laura Roig.
3: Doncs amb aquesta recomanació cultural ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i també els desitgem que tinguin un molt bon dia.